0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: dins de mi.
1: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honoro també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu, per poder mirar-nos.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi
2: bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale!
1: Que vagi
2: molt bé!
1: Visca l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que una quarantena de persones han nedat aquest diumenge a Palamós per reclamar més seguretat per als nedadors. La mobilització respon a l'augment de les embarcacions recreatives a la Costa Brava. La iniciativa ha unit SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós. Els participants han recorregut uns 3 quilòmetres entre la Cala del Castell i la Cala Sanià. El recorregut ha estat d'anada i tornada. Les entitats reclamen una normativa més clara per ordenar la convivència al mar. També demanen una distància mínima entre embarcacions i persones dins l'aigua. I la proliferació dels habitatges d'ús turístic i les segones residències ha desbordat algunes destinacions catalanes. Aquest creixement ha augmentat la pressió sobre l'habitatge, els serveis públics i la mobilitat. Així ho han advertit Martí Sabrià, impulsor de Costa Brava Centre, i Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella. Tots dos han participat en un curs sobre el futur del turisme mediterrani a Prada. Els ponents consideren que algunes destinacions ja pateixen les conseqüències d'un creixement turístic superior a la capacitat del territori. Aquesta situació també genera problemes de convivència i dificulta l'accés a l'habitatge permanent. I el Festival de Torroella ha tancat la 46a edició amb 14.138 espectadors i un 96% d'ocupació mitjana. La programació s'ha desenvolupat durant prop de 5 setmanes. El nombre d'espectadors ha crescut un 6% respecte al 2025 i l'ocupació també ha passat del 94% al 96%. Això representa un increment de 2 punts percentuals. La resposta del públic també s'ha reflectit en els concerts amb totes les entrades venudes. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com. Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: 25 anys.
6: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
7: Ràdio Capital.
5: 25 anys.

0: conèixer Ràdio Capital,
1: per què no ho expliques als teus amics?
0: Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
2: Hey, yo, Big Wave. Yeah. To the mic on.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que una quarantena de persones han nedat aquest diumenge a Palamós per reclamar més seguretat per als nedadors. La mobilització respon a l'augment de les embarcacions recreatives a la Costa Brava. La iniciativa ha unit SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós. Els participants han recorregut uns 3 quilòmetres entre la Cala del Castell i la Cala Sanià. El recorregut ha estat d'anada i tornada. Les entitats reclamen una normativa més clara per ordenar la convivència al mar. També demanen una distància mínima entre embarcacions i persones dins l'aigua. I la proliferació dels habitatges d'ús turístic i les segones residències ha desbordat algunes destinacions catalanes. Aquest creixement ha augmentat la pressió sobre l'habitatge, els serveis públics i la mobilitat. Així ho han advertit Martí Sabrià, impulsor de Costa Brava Centre, i Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella. Tots dos han participat en un curs sobre el futur del turisme mediterrani a Prada. Els ponents consideren que algunes destinacions ja pateixen les conseqüències d'un creixement turístic superior a la capacitat del territori. Aquesta situació també genera problemes de convivència i dificulta l'accés a l'habitatge permanent. I el Festival de Torroella ha tancat la 46a edició amb 14.138 espectadors i un 96% d'ocupació mitjana. La programació s'ha desenvolupat durant prop de 5 setmanes. El nombre d'espectadors ha crescut un 6% respecte al 2025 i l'ocupació també ha passat del 94% al 96%. Això representa un increment de 2 punts percentuals. La resposta del públic també s'ha reflectit en els concerts amb totes les entrades venudes. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
7: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
6: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
7: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
6: Informació i entrades a visitbegur.com.
7: Fira d'Indians a Begur.
8: La millor música del món.
0: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Lapés.
9: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital. Capital.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Michiko.

0: I'm sexy and I know it.
1: 25 anys sonant amb tu.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.
3: Sopra Cabra presenta el remix del Far del Sud, ni més ni menys que amb Jordi Stone.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: No és la primera vegada que col·laboren, ni la segona ni la tercera. Ja en porten unes quantes. David Guetta al costat de l'australiana Sia amb Beautiful People.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
6: La millor música del món.
7: La música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Clapés.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: digital les tenim totes.
1: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital!

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb Banda Neon al costat de Buos i Mont DJ. Anem a passar la calor amb el ventilador.

0: seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
1: Manamana. Maxil·la Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
2: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
2: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·la Estètic.
2: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
1: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
8: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i n'escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona a Capital.

0: Cafè Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Michiko.

Continues escoltant Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, ara amb l'elegància d'Armin Van Buuren, amb aquesta cançó preciosa que es diu Sunny Days. La veu la posa Josh Kubi.

0: sunny days. La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
2: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel del Comtat Sant Jordi.
3: La millor música
2: la
3: del
2: millor
3: món.
2: Música del món.
3: A Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
3: Amb Marc Clapés.

I escoltem de fons a Dua Lipa, una artista mimada aquí a Ràdio Capital. Ens encanten les seves cançons i en aquesta ocasió s'ajunta de Kevin Parker, el líder dels Tame Impala, que dona un aire psicodèlic en aquesta producció que s'anomena Houdini.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i n'hi posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

0: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. Platja d'Aro acollirà el 18 de setembre la seva primera Backyard Ultra, una prova d'ultraresistència sense final fix. Hi participaran 250 corredors i corredores. Les inscripcions es van exaurir en només un mes. L'organització espera prop d'un miler de persones a la sortida. Cada participant haurà de completar gairebé 7 quilòmetres cada hora. La Cambra de Comerç de Palamós ha programat una trentena d'activitats per als últims 4 mesos de 2026. La proposta vol arribar a empreses, persones emprenedores i professionals del Baix Empordà. Les sessions tractaran reptes clau del món empresarial i tindran molt de pes la intel·ligència artificial, la digitalització i la internacionalització. També hi haurà activitats sobre emprenedoria. SOS Costa Brava i Saudem Begur rebutgen una nova urbanització a Font de la Salut, a Begur. Les entitats avisen que el projecte preveu construir més de 20 habitatges en una zona avui forestal. Els terrenys són al costat de les muntanyes de Begur i de la Xarxa Europea d'Espais Naturals Protegits. Els col·lectius ho veuen com una nova pressió sobre el medi natural i reclamen frenar el pla urbanístic. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha començat aquesta setmana les obres per baixar el paviment del passeig Muriel Casals. Els treballs es fan davant de la Biblioteca Lluïsa Duran i volen reduir el risc d'acumulació d'aigua. L'objectiu és evitar inundacions a la biblioteca en episodis de pluja forta. La intervenció afecta una superfície de prop de 300 metres quadrats. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Al litoral i al Baix Empordà el dia serà variable, amb intervals de núvols i alguns ruixats febles, més probables a la tarda. Les temperatures pujaran amb màximes entre 28 i 32 graus i mínimes al voltant dels 21 als 24. Ben fluix. Els pròxims dies, temps semblant i força càlid. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat. Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
1: La millor música
0: la
1: del
0: millor
1: món.
0: Música del món.
1: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.

0: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
2: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
3: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

És la primera vegada que Peggy Go sona aquí a la ràdio de l'Empordà i ho fa amb una cançó que està triomfant moltíssim a tot el món. S'anomena It Goes Like Na Na Na. Us deixem amb ella perquè té una intro fins que no es posa a cantar, que dura una bona estona. I al final, en fi, podríem explicar-vos aquí el dia que fa, l'hora que és i encara no hauria començat a cantar. Va, descobrim-la a Capital, la Peggy Go.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 2:15 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: La millor música del món.
6: La millor música del món.
5: A Ràdio Capital.
6: Ràdio Capital.
5: Amb Marc Clapés.
7: Si ja t'has comprat el apartamentito en Palamó, escucha Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'estiu.
8: Des del cor de la Costa Brava.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: Tovallola, crema, parasol, ràdio. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: sugar.
1: Quina calor que fa.
2: Quina calor que fa.
1: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
4: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song.

0: deia que no escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: El vam conèixer amb aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: poder a ser grandes.
1: Un altre sextet serà massa.
2: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, mou-te en comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut. I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
4: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
3: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
4: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
3: Escola de Fotografia ERAM.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.

0: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
1: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
0: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
1: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
0: Confia en Maxiloestètic.
1: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
0: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
2: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'Empordà.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: The best music from the past. To the present.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: De cap a cap, amb Martí Seguer.
3: Què tal, amics i amigues? Bona tarda. Comença el Radio Show de les tardes a Ràdio Capital i a Taronja Ràdio Girona. Benvinguts i benvingudes al De Cap a Cap.

0: Estarem junts fins les 7 de la tarda amb molt bona música i uns convidats de luxe. Començarem parlant del Girona Futbol Club. Dues jornades de Lliga, un empat, una derrota i un punt de 6. En parlarem amb en Raül Bonxac d'aquí uns minuts. Més tard parlarem amb en Josep Roca, del celler de Can Roca, que aquest any celebren el seu 40è aniversari. I també farem les maletes i viatjarem a un lloc fresquet amb l'Adrià Bas. I avui també us vull escoltar a vosaltres. La pregunta del dia és: què us queda pendent de fer abans de que s'acabi l'estiu? Un sopar a la fresca, una escapada, aquest llibre que encara no heu començat? Ens ho podeu fer arribar sempre a través del nostre telèfon i el nostre WhatsApp. És el següent número, el 972 31 37 02. Què us queda pendent de fer aquest estiu abans de que s'acabi?
1: De cap a cap. La música que fa moure la taula.

0: WhatsApp.
1: La combinació perfecta.
0: El que passa dia a dia i la millor música.
2: Va, seguim amb més música. Ara és el moment per escoltar la Suo. Això es diu Lligant no és lo teu.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: De cap a cap, èxits encadenats.

0: Karol G i Bruno Mars cantant-nos des del seu últim àlbum, aquest que es deia Still. I ara anem a parlar de futbol.
1: Raül Muixac.
0: I és que són quarts de cinc i comencem parlant de futbol. El Girona ha començat la temporada a segona amb un empat, una derrota, un punt de sis, setzena posició a la classificació. Raül Muixac, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Martí.
0: El dissabte arriba una prova exigent a Montilivi, no?
2: Sí, sí, dissabte no parlarem encara de finals, perquè no, ja sabeu que sóc molt reaci, però sí que, clar, després d'un empat, una derrota, el Girona comença a tenir unes certes urgències i tot el que no sigui guanyar les Palmes farà que l'ombra de la temporada passada plani cada cop més sobre Montilivi, sobre aquell mal inici que després va acabar sent fatídic. Per tant, puntuar lo mínim i, a ser possible, guanyar davant d'un Les Palmes, doncs, que és un equip d'entitat a la categoria, no serà gens fàcil.
0: Ha
2: començat bé, i a més a més el Girona seguirà tenint totes les incògnites que ha tingut en aquest principi de temporada amb el mercat. De fet, avui és un dia mogudíssim, sí, perquè els despatxos, perquè a part de que s'ha presentat a Mumin i a Furtado, que són les dues últimes incorporacions, dos defenses, per apuntalar una de les línies més coixes del club, avui és un dia de sortides, perquè sembla que el Colobrot Siganco com a mínim s'acabarà. Bueno, no s'acabarà. Sigankov marxarà de Girona i el Colobrot seguirà. Però vaja, ara mateix semblaria que està posant rumb a Amsterdam per fitxar per l'Ajax a canvi d'uns 5 milions de... que, perquè els oients se'n facin una idea, seria recuperar la inversió que en va fer el Girona, però quedarien lluny dels 10-15 milions d'euros que el Girona volia fer de caixa, però ja sabem que la situació amb aquest jugador s'ha complicat, s'ha declarat en rebeldia, i el Girona al final ha deixat, hauria arribat a un acord amb l'Ajax per aquests 5 milions d'euros, curiosament el mateix dia que els agents de Sigankov, que recordes que ho vam explicar en la transmissió, sí, havien convocat una roda de premsa per explicar la situació. Doncs bé, la roda de premsa s'ha suspès, l'agent no ha parlat, s'ha tancat aquest acord de pressa i corrents. Si entreu a les xarxes, hi ha gent que diu que, bueno, que ha estat convocar aquesta roda de premsa per explicar la situació i tancar-se el fitxatge, que per tant hi veuen una connexió molt, molt directa. S'haurà d'anar rascant a veure si els pròxims dies en sabem alguna cosa de què volia dir la gent de Sigankov, que ha fet que ara hi hagi hagut entesa. I l'altre que també sembla que marxarà és Minsu.
0: Sí.
2: Amb aquest, en principi, s'hi comptava menys, perquè és un nano del filial, que l'any passat ja va jugar a dit a l'Andorra, que a més a més era dels que ho estan fent millor a l'inici de temporada, i aquest ve al Glasgow Rangers i posa sobre la taula el que val la seva clàusula, 10 milions d'euros.
0: Caram!
2: És a dir, que el Girona en 24 hores ingressarà gairebé 15 quilos.
0: Déu-n'hi-do.
2: Però clar, té un problema, perquè vol dir que haurà de fitxar per una peça, per una posició que en principi considerava que tenia coberta. Per tant... per un cantó, bones notícies, perquè sobretot en el cas de Sigankov s'allibera massa salarial, perquè era una de les fitxes més cares. T'atreus de sobre un problema de vestidor com estaves tenint. Amb el cas de Minsu, perds un jugador que jo crec que era valuós, ingressaràs 10 milions, i ara això vol dir que en una setmana has de mirar d'invertir tot això i apuntalar l'equip perquè comenci a ser fiable. Per tant, tenim un percal interessant.
0: Perquè això s'acaba el dimarts, la nit del dilluns al dimarts, no? Diguéssim.
2: Les 12 de la nit del dia 31, és a dir, el 1 de setembre ja has d'haver tancat tot l'equip, no?
0: Déu-n'hi-do.
2: I clar, i estava veient aquí la plantilla, clar, és que a més, clar, pensem que aquestes són operacions que més o menys ara s'han aclarit, però Unagi està en la rampa de sortida, Van de Beek està a la rampa de sortida. Àlex Moreno i Arnau Martínez també podrien tenir les hores comptades. O sigui, hi ha un munt de jugadors que són troncals, primordials en aquest Girona, que en teoria en aquesta setmana han d'acabar marxant i vol dir que no hauran d'entrar de nous. Per clar. Tant, de pressa i corrents i a última hora i malament sembla que serà. Però a veure què fa Quique Cárcel en aquest tram final de mercat.
0: Molt bé. I el nou entrenador, què tal? Com el veiem en aquests dos primers partits que ha pogut... Com el veiem?
2: Sí, mira, jo crec que és aviat per començar a jutjar-lo, perquè, jo crec que no té la plantilla que ell voldria tenir. Clar. Per tant, en aquest moment de calendari, per un entrenador que entra, si ja l'hem passat a Mitchell, se li va fer bola la situació, li va fer bola i gestionar l'equip, amb un entrenador que entra nou, que porta dos partits, jo crec que ha de ser molt complicat. El primer dia el Girona em va agradar, la manera com va jugar contra el Leganés, el dia de l'últim dia al camp del Córdoba no m'agrada gens i crec que tàcticament el rival li va passar la mà per la cara. Però és aviat, jo crec que és aviat per sentenciar-lo. Seríem injustos si ja el volguéssim sentenciar per només un parell de partits, perquè jo crec que hem d'esperar que es tanqui el mercat de fitxatges, quan ell tingui la plantilla ja completa i sapiguent qui es quedarà fins al final, haurem de veure com evoluciona l'equip. Però ara mateix, una de freda i una de calenta. Ara mateix... Jo diria que tenim pocs elements per valorar la feina de Quique Álvarez.
0: Molt bé, doncs obrem aquest dissabte, que nou partit amb les Palmes. Els dels Palmes estan forts, hem dit abans. 6 de 6.
2: Sí, sí, les Palmes és un equip, és un històric, a més, ja fa alguns anys que va baixar, per tant està ben establert a la categoria, té una plantilla ben dissenyada, ara mateix és el líder, ha guanyat els dos partits. I bé, és un equip que jo crec que és candidat a estar lluitant per les posicions d'ascens i serà una boníssima pedra de toc pel Girona Montilivi. Si el Girona vol començar a aixecar el cap, què millor que fer-ho davant d'un equip així? Ara bé, quan estàs malalt és millor que els partits siguin més senzills i aquest, per descomptat, que no ho serà.
0: Doncs ho veurem, no? A partir de les 9 del vespre, a Taronja Ràdio, a radiocapital.cat, al Twitch de Monty Living, i a veure si podem cantar una victòria, no?
2: A veure si cantem una victòria, a veure si a casa l'equip es pot reconciliar amb l'afició, que està molt calenta aquests dies, i bé, prova de nivell, si la tires endavant, doncs cop de puny sobre la taula. Clar. Si no, doncs esperar a veure com s'acaba de recompondre l'equip en aquest tram final de mercat d'estiu, que està sent molt mogut i que seguirà sent molt mogut encara la pròxima setmana.
0: Perfecte, doncs ho anirem seguint de prop i res, la pròxima cita el dissabte per parlar-ne de tot plegat. Gràcies, Raül.
2: Dissabte a partir de les 9.
0: A partir de les 9.
2: Vagi bé.
0: Adéu.
1: De cap a cap, visca la tarda.

0: quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Arians, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
1: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 055 o entra a nimbustelecom.cat.
2: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
3: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
2: I el manteniment?
3: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxiloestètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
8: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
10: Maxiloestètic. Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
12: De cap a cap. Per la gent de la teva generació.

0: Seguim el de cap a cap i recuperem la pregunta del dia, eh? Què us queda pendent de fer abans de que s'acabi l'estiu? Esperem els vostres missatges a través del nostre telèfon, el 972 31 37 02. La Marta des de Torroella de Montgrí, per exemple, ens diu que veure sortir el sol des de la platja. Cada any dic que ho faré i sempre se'm fa massa mandra llevar-me. Doncs saps què diuen, eh, Marta? Que la mandra és parenta de la misèria. En Pau des de Roses ens diu: em queda pendent sortir a barquejar el vespre amb tranquil·litat. I la Gemma des de la Bisbal d'Empordà diu: jo només demano un dia sencer, sense plans, sense feina i sense haver de mirar el rellotge. Deu treballar la Gemma a la temporada d'estiu, perquè això és dur. Va, i seguim endavant. Ara és moment per recuperar una entrevista que vam fer la setmana passada a en Josep Roca, del celler de Can Roca, en motiu dels seus 40 anys d'història.
1: Seré poc original. Vau començar, com diríem aquí a Girona, amb un esclop i una espardenya al celler de Can Roca, o dit d'una altra manera, amb una mà al davant i l'altra al darrere?
2: Rotundament, sí. La veritat és que amb molta innocència, molt d'atreviment, amb una sensació de zero expectativa, però carregats d'innocència i que ens portava una idea de passió, i la passió encenent aquest foc del coneixement que ens ha portat a interpretar des de la cuina mare, la cuina de l'àvia, el pas per l'escola hostaleria, a que podia haver-hi una altra cuina, que hi havia en aquest cas fronteres enllà.
1: Escolta, m'agradaria saber quin paper té la vostra mare en els fonaments del celler de Can Roca, Josep?
2: Bé, et diria que exigència, sacrifici, generositat, hospitalitat i bonhomia. I a partir d'aquí entendre que el treball és imprescindible, que el reconeixement als altres és un motor i que la hospitalitat és innegociable. En tant que vàrem viure nosaltres a sobre del bar primers 12 anys de la nostra infantesa sense cap dia tancat al restaurant, de manera que vàrem créixer amb una porta oberta en la que sabíem que ara hem sabut que al darrere doncs, hi havia una gran dosi d'exigència i de sacrifici. Segurament aquesta part que ho portem en l'ADN, d'entendre que hem nascut per cuidar.
1: Els calamars a la romana et surten igual de bé que ella o no, Josep?
2: No. La veritat és que quasi hi hem estat, sobretot en Joan i jo hem estat molt de fit a fit amb la mare fent els calamars a la romana, però encara recordo fa poc que vàrem fer un YouTube amb en Joan i la Montserrat fent calamars, i la Montserrat li deia a en Joan que no en sabia, que s'apartés, que ja ho feia ella. Està clar que no.
1: Està bé. Josep, quan vau notar que la cosa començava a agafar embranzida? O sigui, recordem que vau començar amb una mà al davant i al darrere, però suposo que hi va haver-hi algun moment d'inflexió que vau dir: ostres, això comença a agafar forma. Quan va ser? Cap a quin any, Josep?
2: Bé, probablement, i això ho hem sabut per la nostra mare, que li van fer una entrevista i li van preguntar quin era el dia més feliç de la seva vida, i va dir que el primer dia que el celler de Can Roca va estar ple, que ella ho anava mirant des de dalt, des del balcó, anava veient si entrava gent o no en el nostre restaurant. Segurament, inconscientment, algun d'aquests dies que vàrem tenir ple, no hi ha una data concreta, probablement abans de la primera estrella, voltant dels anys 90-92, en els que ja teníem una clientela fidelitzada, la gent de la ciutat, i ja vèiem que podíem projectar-nos amb una certa idea d'anar seguint aquesta idea de l'aprenentatge. Però, evidentment, la segona estrella ens ja situa en el mapa en el que ja no hem de fer una cuina per seduir el client, sinó podem fer la nostra cuina des d'un punt de vista creatiu, i explota d'alguna manera quan traslladem, després de 18 anys, el celler Can Roca 100 metres més al sud, en el mateix barri, al carrer Can Sunyer, on ara s'ha instal·lat el celler Can Roca nou o no, que va ser el 2007. En allà hi va haver-hi un abans i un després realment important.
1: Suposo que les heu vist de tots colors, no? Moments més durs i altres moments més dolços en aquests 40 anys. Ens ho podries resumir? Tria'm un moment dur, que dius: ostres, aquí ens vam haver d'aturar perquè no sabíem si això tiraria endavant. I clar, m'imagino quins seran els moments més dolços, però vull que m'ho diguis, Josep.
2: Bé, diria que Segurament hi ha diversos moments, però el moment que comprem Can Sunyer, l'edifici on avui és la sede Can Roc, això va ser l'any 93, just quan comença la crisi postolímpica, i aquell moment de la compra, de refer, d'intentar adaptar-te, de no poder fer el celler de Can Roc en allà, sinó que decideixes fer un saló de banquets per poder, d'alguna manera, doncs, estovar, amortiguar tot aquest cos financer i estar 3 anys i mig sense cap dia de festa, allò va ser dur, Del 94, 95, 96, van ser 3 anys sense cap dia de festa. I això va ser intens, va ser difícil, va ser també un moment d'agrair als proveïdors que ens feien confiança i que ens aplaçaven algun pagament per poder subsistir, i probablement doncs, aquest moment va ser el moment més difícil, 3 anys duríssims, més enllà d'altres coses que puguin anar passant, però aquest és un moment dur des d'un punt de vista empresarial i de posar límits des de l'esgotament i des de la manca d'economia, i d'un cert sensació de que no ho atraparàs, no? I coses boniques, bé, evidentment, les estrelles et fan arribar una sensació de llum, els reconeixements de notorietat del 50 Best també doncs, et situen en una situació de privilegi per molts restaurants de tot el món i que toquen viure tu, però et podria dir que hem passat tant la crisi de l'èxit com la crisi del fracàs amb una certa idea d'harmonia, de fraternalitat, d'anar tots a una i d'entendre i relativitzar tot allò que és bo i tot allò que és tan dolent.
1: Conec molta gent que us coneixen a vosaltres i arriben, jo crec que la majoria de tots, a la mateixa conclusió. En diuen, els de Can Roca no se'ls hi han pujat els fums al cap. Com ho heu aconseguit, això?
2: Probablement visquent en un barri obrer del que ens sentim, tenim un gran sentit de pertinença, de conviure amb la rutina vella del dia a dia amb Can Roca, d'anar a menjar cada dia al restaurant dels pares, d'acceptar la nostra sort, que l'hem forçat, que no ha sigut casualitat, que hi ha causes que l'han portat fins aquí, però aquesta mirada de zona d'acollida d'una terra oberta amb aquest mestissatge probablement et fa entendre també que has de relativitzar, que has de prendre distància. I encara avui, aquest matí, doncs, he estat amb el client que ens porta els bidons d'oli des de fa 45 anys, a Can Roca, i encara doncs, compartint esmorzar amb el Ferrer, que ve cada dia al bar des de fa més de 50 anys. Aconseguir mantenir la vella rutina del dia a dia més enllà de les coses boniques que visquis al món i en el món de la gastronomia a prop de casa teva.
1: Parlem de futur. Suposo que te l'han fet aquesta pregunta. T'imagines com serà el celler de Can Roca d'aquí 40 anys?
2: Sí. Pensem que el 2066 hi haurà un celler de Can Roca diferent, que la voluntat de l'ésser humà estarà penalitzat per la duresa de la indústria alimentària, per el domini del món de la informació, per tot el domini de la hipercomunicació, i probablement el celler de Can Roca tindrà que valer-se de l'instint, de la intuïció, de l'energia física, de la mirada curta, d'aprofundir en les arrels i de mostrar una certa idea d'allò que ens ha portat fins aquí, que té a veure amb l'autenticitat. Entenc que només l'autenticitat podrà mantenir viu el foc de l'interès en aquest món tan hiperaccelerat, hipercomunicat i que hipersabut i sobrealimentat i descompensat des d'un punt de vista de les propostes que venen sempre des de la indústria.
1: Bé, doncs et faig l'última pregunta. Del triangle Roca, Joan, Josep i Jordi en Josep és el dels vins. Aleshores et demanaré que em recomanis demà, imagina't que som cap a 7:45 del vespre, l'hora de l'eclipsi, assaborint, disfrutant d'aquest moment únic. Aleshores, recomanen un vi de les comarques de Girona, imagina't, amb unes bones ulleres perquè no ens passi absolutament res, un bon vi i assaborint aquest moment. Quin vi ens recomana, Josep? Va.
2: Bé, diria un vi gris.
1: Gris.
2: Un vi gris, una garnatxa gris, una carenyana grisa, que mostri aquest apropament, eh? I en aquest cas crec que aniríem superbé amb una Carinyena Gris de l'Empordà.
1: Molt bé. Escolta, Josep, t'agraeixo moltíssim. Per molts 40 anys i per molts més.
2: Per els propers 40. Però... aquests els volem viure.
1: Molt bé. Una abraçada, Josep.
2: Adéu.
3: De cap a cap, el radioshow de les tardes del...

0: 5 i 1 minut a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de cap a cap, escoltant a l'Àlex Warren amb el Fever Dream. Tornem d'aquí un moment.
1: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en

0: maquinària de jardineria i forestal, tallers, gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
2: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
3: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
4: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
3: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
4: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
3: Informació i entrades a visitbegur.com.
4: Fira d'Indians a Begur.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: De cap a cap, amb Martí Seguer.
3: Va, doncs, segona hora del De cap a cap a Taronja Ràdio i a Taronja Ràdio i Girona i Ràdio Capital. Avui us estem preguntant què us queda pendent de fer abans de que s'acabi l'estiu. Us escoltem, eh? Us escoltem i us llegim.
2: 972 313 702. Aquest... el telèfon multiusos del programa.
3: Clar, el telèfon multiusos del programa. 972 31 37 02. D'aquí uns minuts viatjarem amb l'Adrià Bas a un lloc molt fresquet. Ell ens ho explicarà, però abans posem una miqueta de música aquí al De cap a cap.

0: Hej.
1: Cinc i 14 minuts de la tarda. Seguim endavant el de cap a cap. Avui us estem preguntant què us queda pendent de fer abans de que s'acabi l'estiu. Hi ha moltes respostes que ens van arribant. Per exemple, en Marc de Palafrugell diu: una última tarda a la platja entre setmana, ara que ja comença a baixar una mica la gent. La Núria des de Figueres ens diu: em queda pendent fer una escapada d'un dia sense reservar res, agafar el cotxe i decidir sobre la marxa. I també ens diuen, en Jordi de Caçà, una barbacoa amb els amics. Clar, ara baixa una mica la temperatura i potser pot ser millor. Adrià Bas, què tal? Bona tarda.
2: Hola, Martí, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, doncs aquí avui fent el de cap a cap.
2: Molt bé, si m'agrada, de sentir-nos de tant en tant, està superbé.
1: Clar. I escolta, i a tu, què et queda pendent de fer abans de que s'acabi l'estiu?
2: Ara ho estava pensant, la veritat, a mi que em queda pendent de fer, posar-me moreno, perquè no m'agrada gens estarracar-me a prendre el sol. Probablement això és la cosa que em queda pendent cada estiu, no aquest any només, sinó cada any quan arriba aquesta època.
1: Bueno, no és molt, no és molt just, bo estar-hi moltes
2: tot
1: hores.
2: Tot just acabo de trencar... No, ja ho sé. I més tenint... un marit que es dedica a la cosmètica, en aquest cas dermatològica, però en qualsevol cas no és una cosa que a mi m'hagi apassionat mai, per tant és sempre la meva assignatura pendent, sobretot pensant en aquells que els hi agrada dir oita quin estiu que he passat, perquè oita quina marca del banyador que porto.
1: Clar.
2: Doncs no és el meu cas.
1: Clar. Molt bé.
2: Però vaja, moltíssimes altres coses, eh? I sobretot ara que aquest estiu hem passat aquesta calor que hem passat.
1: Clar.
2: I ara que estan baixant les temperatures, que et deien aquests oients, hòstia, ara sí que ve de gust fer moltes coses a l'aire lliure. No com ara fa un mes que no hi havia qui sortís al carrer.
1: Clar, clar, clar. I per això ens vens a parlar una mica de què fer, no?
2: Exacte. Aquest estiu busquem llocs fresquets.
3: En Badria Bas.
1: Doncs això. El turista accidental amb Adrià Bas.
2: Aquest estiu buscàvem llocs fresquets per poder combatre la calor i avui us en proposo un que segurament doncs, no és l'únic lloc del país on podem estar fresquets. Ara mateix a la ciutat de Barcelona la temperatura ha baixat moltíssim, que és on jo soc, però sí que tenia moltes ganes de parlar-vos d'un lloc que a mi cada any a aquesta època, a finals d'agost, primers de setembre, em fa pensar en la meva infància. I és, a més, és un lloc que lliga un escriptor molt famós, poeta, dramaturg, periodista, que lliga l'Empordà, on sou vosaltres, amb el lloc on anirem avui. Avui us vull portar a Espot, al Pallars Sobirà.
1: Oh, que bé.
2: Al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Però sobretot partint d'Espot. Si pot entrar des de la Vall de Guí o si pot entrar des d'Espot. I aquí és Espot, és on jo us vull recomanar d'anar. Qui era aquest autor? Qui era aquest escriptor? Doncs era el Josep Maria de Sagarra, l'autor de Vida Privada, per exemple. Ell hi va passar el seu últim any. De fet, ell era de família relacionat amb la noblesa del Pallars, de l'Alt Pirineu, i ell hi anava molt per aquella zona. Però a Espot, concretament, hi va passar el seu últim estiu, abans de morir, i des de llavors el seu fill, Joan de Sagarra, també hi ha passat els estius successius. Tant és així que l'hotel on ells se solien estar, on se sol estar la família Sagarra quan va a Espot, la biblioteca porta el nom de Josep Maria de Sagarra i és el propi fill, el Joan de Sagarra, el periodista, qui es va dedicar a fornir-la, a catalogar-la i a indexar-la. Ja d'entrada, avui que es pot estar plovent i tronant a bots i barrals en aquests moments, recordeu que tenim alerta per pluges molt fortes en aquella zona del país, a l'alta muntanya, i a, pràcticament a tota la Catalunya interior, doncs es pot, en aquests moments, plou a bots i barrals, i com que això vol dir que no podeu fer activitats a l'exterior, una molt bona opció per fer aquestes hores és, doncs això, adreçar-vos a l'hotel on hi ha la biblioteca Josep Maria de Sagarra i doncs poder disfrutar d'alguna lectura d'ell mateix o de les que ell va llegar en aquest hotel, perquè va ser una donació que la família va fer als propietaris de l'hotel on sempre s'estaven. Però d'altra banda, el que és xulo
1: si
2: és
1: no plou,
2: poder ser...
1: Exacte.
2: Exacte, si no plou, doncs poder visitar el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que de fet és l'únic parc nacional, amb accent castellà, espanyol, vull dir, parc nacional que tenim a Catalunya. La resta de parcs gestionats per la Generalitat i per les diputacions, allò són parcs naturals, però parc nacional només és aquest. I aquest, doncs, com podeu... segurament heu vist les imatges, aquell famós, bueno, l'estany de Sant Maurici,
0: sí.
2: I tots els diversos llacs i petits estanys que hi ha a l'entorn, que reflecteixen a l'aigua plana, les muntanyes, un dels cims més importants que es pot contemplar i que us podeu seure allà estona a meditar i a prendre el sol, si voleu, a fer trekking, a caminar, a fer senderisme, doncs un dels cims que podeu albirar des d'allà és el cim dels Encantats, que justament pertany al municipi d'Espot. És aquest cim doble que de fet té una llegenda que diu que són dos enamorats que es miraven l'un a l'altre i es van quedar encantats i es van quedar allà petrificats, no? Doncs si mireu l'escut del municipi d'Espot, veureu que justament el cim dels Encantats és l'emblema, surt a l'escut del municipi. Rutes des d'allà, en teniu diverses, i les podeu fer des de les més senzilles a peu, però també podeu agafar taxis, és a dir, gent que té vehicles que us portaran amb 4x4 fins als punts més remots. I per exemple, un dels punts més llunyans, és a dir, si vols anar a peu, és una marxa per experts, però si vols anar-hi amb cotxe, t'hi poden portar, és l'Estany Negre, el Llac Negre, que en dèiem quan jo era petit, en dèiem el Llac Negre, doncs ara és l'Estany Negre. És un dels llocs més remots, que a més també connecta amb la Vall de Boí. Per tant, són, què us diria, rutes que podeu fer des d'allà, i quan hagueu fet... També no sé si encara, perquè no sé si és l'època ara, això no ho domino tant, són zones en les que, en principi, com que està protegit, però passa pel riu per allà, doncs són zones en les que es pot pescar, sobretot la truita de riu. I la truita de riu és una de les coses que podeu menjar quan hagueu tornat de fer una d'aquestes passejades, doncs allà on us estigueu, en algun bon restaurant o en algun hotelet, que us facin una bona truita amb ametlles, per exemple, que és una cosa que és molt tradicional, que és molt bona, molt bona. Així que jo us recomano com a... no sé si serà l'última de l'estiu, perquè potser la setmana que ve encara tenim secció d'estiu, no sé, això,
1: sí,
2: com
1: la setmana
2: tu no
1: que ve...
2: saps, Martí?
1: Sí, clar, serà 31, sí, encara va bé per ser estiu, sí.
2: Encara entrarem dins de l'espai d'estiu, doncs, sí. Com a
1: fins
2: últim...
1: No, fins que no arriben els indians a Begur, no acaba l'estiu, diguéssim.
2: Mare de Déu! Bueno, doncs escolta, d'aquest tema ja en parlarem quan toqui. Sí. Però sapigueu, doncs, això, que avui, malgrat la pluja, aneu amb molt de compte, sobretot perquè hi ha els plans de riscos de protecció civil activats per aquella zona, però penseu en fer una escapada quan pugueu, doncs això, Espot i a tota la rodalia al Parc Nacional d'Aigüestortes.
1: Molt bé, Adrià, doncs així ho farem. Agafarem una bona motxilla amb la capelina, amb l'impermeable, amb les botes,
2: sí,
1: d'anar a caminar i, escolta, cap a l'estany...
2: Escolta, sí, botes altes, que per allà hi corre més d'un escurçó, i no dels que tenen dos potes, dels que s'arrosseguen, dels,
1: sí,
2: de debò.
1: Sí, sí.
2: T'ho dic per experiència pròpia, per experiència, botes altes,
1: doncs va, et farem
2: i
1: cas.
2: I que ningú se li acudeixi aixecar una pedra així a la babalà sense mirar si hi ha alguna cosa sota.
1: Molt bé, doncs et farem cas, i escolta, cap allà que ens anirem a acabar aquest estiu.
2: Apa-li.
1: Molt bé, gràcies.
2: Gràcies, Martí.
1: Adéu,
2: que tingueu bona tarda. Adéu-siau a tothom.

0: Que bonic, que bonic. Tema que ens porten la Ludwig Band aquí sonant amb això que es diu Que bonic. 2:02 de la tarda.
1: De cap a cap, el millor entreteniment de la tarda.
0: I ara seguim escoltant els Mika amb We Are Golden, que el vam poder veure al Festival de Cap Roig aquest estiu. Espectacular concert.

0: ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu. On el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Masgeli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Masgeli, a Pals. Vine i viu Masgeli en tots els sentits.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
2: més econòmic del que et penses
1: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
2: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
2: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 36 minuts per sobre de les 5 de la tarda. Esteu escoltant el de cap a cap a Ràdio Capital, al 95.6, i també a Taronja Ràdio Girona, al 94.4. I segueixen arribant missatges des del nostre telèfon i el nostre WhatsApp, el nostre telèfon multiusos. Multiusos, eh?
1: 972 313 702. El telèfon multiusos del programa.
0: Clar, i en Miquel, per exemple, des de Castelló d'Empúries, ens diu que em queda pendent una bona excursió de matí i acabar-la amb un esmorzar de forquilla. Bon plan. L'Anna, des de Salt Ràdio, acabar-me els tres llibres que havia dit que llegiria aquest estiu. I en Guillem, des de l'Escala, diu una última banyada al vespre, quan Joan apreta tant el sol i la platja està més tranquil·la. Doncs sí, ara a poc anirà baixant la temperatura, per tant, això de banyar-se al vespre començarà a ser una mica més complicat. Continueu fent-nos arribar els vostres missatges, eh? Us seguim, us escoltem i si ens voleu trucar, doncs això, 972 31 37 02. I nosaltres seguim amb més música, clar que sí.
1: De cap a cap, els èxits de la teva vida.
0: Com amb aquesta, els Oques Grasses. Aquesta es diu In the Night, des de Fans del Sol. I sonava així.

0: El Corazón Espinado, tema de Manai Santana a la guitarra, sona així de bé des del De Cap a Cap. Seguim amb més música. Ara ho farem amb Aretha Franklin.
1: De Cap a Cap, èxits encadenats.
0: Ja la coneixeu de sobres, eh? Respect!

De cap a cap.

0: Ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els municipis de Platja d'Aro i Roses han desplegat un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. En el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Ridaura, al sud de la platja gran del municipi. A l'Alt Empordà el sistema s'ha fet una prova pilot a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien imatges a una central que té l'empresa, des d'on fan l'avís al servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. I la Policia Nacional ha detingut a la Jonquera un conductor que duia 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna al maleter del cotxe. La droga intervinguda hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se als agents, però el van interceptar. Durant l'escorcoll del vehicle van localitzar aquest doble fons del maleter ple de droga. I el jutjat de Guàrdia de Figueres ha enviat a presó tres lladres per robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres i que han afectat a nou zones de la ciutat. Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. La Guàrdia Urbana va detenir els tres sospitosos, dos d'ells de 23 anys i un tercer de 33, els dies 7, 8 i 15 d'agost. Els arrestats robaven cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es va acabar emportant gairebé 4 quilòmetres de fil. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Gràcies, Maria. Bona tarda.
4: Ganarles el derbi es lo único que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet. Serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat. Més

0: estoc. Millor preu.
1: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats. T'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.

Això és el de Cap a Cap a Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona, tercera i última hora. Avui a la tarda és vostra. Volem saber què us queda pendent de fer abans de que s'acabi l'estiu. Ens podeu enviar els vostres missatges, les notes de veu, i ens podeu trucar també al 972-31-3702. Us esperem a tots a que ens digueu què us queda pendent de fer abans de que s'acabi l'estiu. Abans, però, escoltem la Fúmiga, que ens diuen que ja dormiran quan s'acabi l'estiu. Què us sembla?

0: pregunta als de Black Eyed Peas, on és l'amor? No ho sé, no ho sé. 18 minuts per sobre les 6 de la tarda. Seguim endavant el de Cap a Cap, Taronja Ràdio, Girona i Ràdio Capital, 94.4, 95.6. I avui us estem preguntant què us queda pendent per fer abans de que s'acabi l'estiu. I ens estan arribant respostes, per exemple, en Xevi des de Llançà ens diu fer una ruta pel Cap de Creus ben d'hora i acabar al matí amb una banyada. I la Berta des de Sarrià de Ter ens diu una migdiada de dues hores sense sentir que estic perdent el dia. Això encara no ho he aconseguit. Doncs deu ser perquè està treballant molt, molt fort aquest estiu. I també ens truca en Sergi des de no sé des d'on. Hola, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. Des d'on ens truques?
1: Des de Girona.
0: Des de Girona. Molt bé. Fa bon temps des de Girona? Aquí no, a la Frugell no s'està ennuvolant una mica.
1: Sí, no massa. Està caient una mica d'aigua.
0: Ah, molt bé, molt bé. Escolta, avui preguntem què queda pendent de fer abans de que s'acabi l'estiu. Què queda pendent?
1: Pues queda pendent agafar la bicicleta, anar fins a la platja del Castell,
0: Mira. Fer
1: una banyada i fer una siesta a la Pineda amb un bon entrepà i una Coca-Cola fresca.
0: Molt bon pla, molt bon pla. Molt bon pla, sí, sí.
1: És el que queda pendent.
0: És el que queda pendent. Molt bé. I alguna cosa més que quedi pendent per aquest estiu? Treballes aquest estiu? Has pogut fer vacances?
1: Sí.
0: T'han deixat?
1: No, ja les vaig fer al principi de l'estiu, les vaig fer.
0: Ets dels que treballa fort.
1: Ets
0: dels que treballa fort a l'estiu, no? Així?
1: Sí, i tant. I el que falta és un parell de banyades nocturnes a Llafranc.
0: Ah, mira, això també està molt bé. Això està molt bé. Però ojo, que comencen a venir aquests temps estranys, que comença a fer mal temps, que comença a ploure a la nit, i se t'està acabant l'estiu,
1: Bueno, no passa res, però ploguent també és divertit, també.
0: Ah, això també. Vigila que no faci tormenta, que amb els...
1: Això
0: si
1: sí,
0: fa tormenta el elèctrica,
1: jam.
0: Això no,
1: Sí, sí, exacte.
0: Molt bé, Sergi.
1: Molt bé.
0: Doncs gràcies
1: Bona
0: per participar.
1: Tarda.
0: Va, posem una cançó que recorda estiu.

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
6: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
7: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
6: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
7: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
6: Escola de Fotografia ERAM.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
9: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
11: sis delictes.
10: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
12: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
13: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
14: Avui una jornada plenament assolellada.
9: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Ràdio Capital.
9: Per saber tot el que passa a casa teva.
16: Capital. De cap a cap, èxits encadenats.
17: I seguim encadenant èxits, i ara ho fem amb els Jonas Blue i Dakota. Aquesta es diu Fast Car. Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona.

0: De cap a cap.
1: Per la gent de la teva generació.
2: 10 minuts i les 7 de la tarda. Seguim aquí al De cap a cap. Escoltant ara la quinta estació i aquesta que es diu Memo.

Doncs amb la Jennifer López, amb aquest If You Had My Love, hem arribat a, pràcticament al final del de cap a cap d'avui. Marxem amb els Catarres i aquesta que es diu Invencibles. Viatjant per mons estrats. Demà ja torna en Joan Bosch, eh? Com diria ell, que vagi molt bé. Adéu-siau. No és lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i

0: benestar. Celler Mageli, a Pals. Vine i viu Mageli en tots els sentits.
1: Manòmena. Maxil·la Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
2: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
2: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·la Estètic.
2: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
1: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
3: Fenòmena.
4: Maxil·la Estètic.
5: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasolls Cursà, el teu gasoll de confiança.
1: Marxo a la platja.
2: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
5: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la estètic.
1: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·la estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
1: Maxil·la estètic, treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la estètic.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
6: més econòmic del que et penses
5: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà. Tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Fes el tanto a la platja. A veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.
5: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.